0: Radio 3, Santiago Alcanda.
1: Nuestro X, arroba el radar pop.
2: No hem d'anar ràpid, podem anar a poc, recorrerem quan calgui, si cal.